Mai té els bedolls des del cau solitari. Arbres del nord que acompanyen les hores

pot ho encomana a l'atzar d'aquest viure. Busque el silenci paraules perdudes, pobres.